0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: No vedeu que us quedareu sense, en tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també, jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí senyora, i tots a preu de

El 3, el 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a festivalmicròmetre.cat.

0: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
1: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
0: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
1: Genial!
0: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
2: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Salut desplegarà 3 projectes d'atenció integrada a la regió sanitària de Girona per adaptar el sistema a l'envelliment de la població, l'augment de les malalties cròniques i les particularitats territorials. Les actuacions afectaran, entre d'altres, la Baixa Tordera, que inclou l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Precisament en aquest últim territori, amb més de 217.000 habitants, la principal aposta serà una finestra única d'atenció domiciliària, que centralitzarà les peticions i derivarà cada pacient al recurs més adequat. També es planteja reorganitzar territorialment els serveis dels hospitals de Calella i Blanes. I un jove de Premià de Dalt ha estat evacuat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta després de caure contra les roques a Calabona, a Blanes. Els fets han passat aquest dimarts al migdia, quan, segons un testimoni, el jove es disposava a saltar des de les roques, però se li hauria enredat el calçat i ensopegat abans d'arribar a l'aigua. La primera valoració sanitària no apuntava a ferides de gravetat, però s'ha decidit traslladar-lo a l'hospital per precaució. L'Ajuntament recorda que saltar des de les roques està prohibit a Blanes i que Policia Local i Protecció Civil fan tasques de prevenció, especialment a Calabona i Sa Palomera. De l'àmbit general, destaquem que la pensió mitjana s'ha situat aquest agost en els 1.426 euros mensuals a Catalunya, un 4,5% més que fa un any. Catalunya és el territori de l'Estat amb més pensions i el cinquè amb la quantia mitjana més elevada. Les de jubilació són les més nombroses, amb més d'1,2 milions i una mitjana de gairebé 1.610 euros mensuals. Pel que fa a les pensions de viudetat, se situen prop dels 990 euros de mitjana, mentre que les d'incapacitat permanent superen els 1.370 euros. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb cel mig ennuvolat, tot i que apareixeran també algunes clarianes. Les temperatures màximes entre 30 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i també als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
1: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

Yeah. Can you feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh.

0: Per a tot allò que necessites, vine al Bazar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Bazar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Bazar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41 919 de Blanes.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues. Estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès del matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem.
5: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja. A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Pineda de Mar i els representants sindicals de la policia local iniciaran el 31 d'agost la taula de treball per incorporar al conveni les millores laborals acordades el passat 21 d'agost. Entre les mesures pactades hi ha l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals i una nova distribució dels caps de setmana, amb més jornades treballades i un complement per especial complexitat sempre que es garanteixi la presència efectiva. També es crearà un complement extraordinari per 6 jornades assenyalades, entre les quals la Revetlla de Sant Joan i les 3 nits joves de la Festa Major. L'acord haurà de ser ratificat per la mesa de negociació i passar pel ple municipal abans d'entrar en vigor al gener del 2027. I Calella ja té a punt la programació de la Festa Major de la Minerva i la Fira de Calella i l'Alt Maresme 2026, que se celebraran entre el 22 i el 27 de setembre. La Festa Major comptarà amb una quarantena d'activitats i tindrà la Unió Esportiva amb Vol Calella com a pregonera. Per primera vegada la Fira també tindrà pregó propi a càrrec de Joan Pera. Entre els principals reclams de la Festa Major hi haurà 5 dies de barraques amb detalles o els catarres, entre d'altres. La festa acabarà el 27 de setembre amb el piromusical a la Platja Gran. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol ha impulsat una nova llei d'asil i una reforma parcial de la llei d'estrangeria per adaptar la normativa al Pacte Europeu sobre Migració i Asil. La iniciativa arriba després de la crisi migratòria de Ceuta. Entre les novetats, la futura llei preveu que els sol·licitants d'asil puguin romandre fins a 12 setmanes en instal·lacions policials abans que se n'autoritzi formalment l'entrada a l'Estat. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb cel mig ennuvolat, tot i que apareixeran també algunes clarianes. Les temperatures màximes entre 30 i 31 graus. Dijous, les màximes tornaran a pujar una mica. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Modificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
1: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
2: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
3: Uf, quina pinta!
4: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
3: Per què?
4: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
3: Home, doncs posa-hi remei.
5: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Hem de canviar els mobles.
6: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.

0: fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Oferta especial a JS Carnissers. Els propers dies 24, 25 i 26 d'agost, botifarra de pagès a 5,95 euros el quilo. Sí, sí, ho has sentit bé. Botifarra de pagès a 5,95 euros el quilo. A JS Carnissers.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i embancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.

0: torna Birrosana, el festival de cervesa artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
4: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
5: A l'agost obrim tots els dies.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Salut desplegarà 3 projectes d'atenció integrada a la regió sanitària de Girona per adaptar el sistema a l'envelliment de la població, l'augment de les malalties cròniques i les particularitats territorials. Les actuacions afectaran, entre d'altres, la Baixa Tordera, que inclou l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Precisament, en aquest últim territori, amb més de 217.000 habitants, la principal aposta serà una finestra única d'atenció domiciliària, que centralitzarà les peticions i derivarà cada pacient al recurs més adequat. També es planteja reorganitzar territorialment els serveis dels hospitals de Calella i Blanes. I un jove de Premià de Dalt ha estat evacuat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta després de caure contra les roques a Calabona, a Blanes. Els fets s'han passat aquest dimarts al migdia, quan, segons un testimoni, el jove es disposava a saltar des de les roques, però se li hauria enredat el calçat i ensopegat abans d'arribar a l'aigua. La primera valoració sanitària no apuntava a ferides de gravetat, però s'ha decidit traslladar-lo a l'hospital per precaució. L'Ajuntament recorda que saltar des de les roques està prohibit a Blanes i que Policia Local i Protecció Civil fan tasques de prevenció, especialment a Calabona i Sa Palomera. De l'àmbit general, destaquem que la pensió mitjana s'ha situat aquest agost en els 1.426 euros mensuals a Catalunya, un 4,5% més que fa un any. Catalunya és el territori de l'Estat amb més pensions i el cinquè amb la quantia mitjana més elevada. Les de jubilació són les més nombroses, amb més d'1,2 milions i una mitjana de gairebé 1.610 euros mensuals. Pel que fa a les pensions de viudetat, se situen prop dels 990 euros de mitjana, mentre que les d'incapacitat permanent superen els 1.370 euros. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb cel mig ennuvolat, tot i que apareixeran també algunes clarianes. Les temperatures màximes entre 30 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i també als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Per inscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.
4: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1 euro amb 39 cèntims la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7 euros amb 39 cèntims. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
5: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
6: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
7: Una iniciativa de Vital Dent.
8: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
5: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
6: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta Quilòmetre Zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
7: Quilòmetre Zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
6: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música Quilòmetre Zero en català.
8: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català. Ràdio Marina.
9: You might know of the original sin. And you might know how to be with fire.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
0: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
2: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Ja comença a fer-se clar.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Pineda de Mar i els representants sindicals de la policia local iniciaran el 31 d'agost la taula de treball per incorporar al conveni les millores laborals acordades el passat 21 d'agost. Entre les mesures pactades hi ha l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals i una nova distribució dels caps de setmana, amb més jornades treballades i un complement per especial complexitat sempre que es garanteixi la presència efectiva. També es crearà un complement extraordinari per 6 jornades assenyalades, entre les quals la Revetlla de Sant Joan i les 3 nits joves de la Festa Major. L'acord haurà de ser ratificat per la mesa de negociació i passar pel ple municipal abans d'entrar en vigor al gener del 2027. I Calella ja té a punt la programació de la Festa Major de la Minerva i la Fira de Calella i l'Alt Maresme 2026, que se celebraran entre el 22 i el 27 de setembre. La Festa Major comptarà amb una quarantena d'activitats i tindrà la Unió Esportiva amb Vol Calella com a pregonera. Per primera vegada la fira també tindrà pregó propi a càrrec de Joan Pera. Entre els principals reclams de la Festa Major hi haurà 5 dies de barraques amb detalles o els catarres, entre d'altres. La festa acabarà el 27 de setembre amb el piromusical a la Platja Gran. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol ha impulsat una nova llei d'asil i una reforma parcial de la llei d'estrangeria per adaptar la normativa al Pacte Europeu sobre Migració i Asil. La iniciativa arriba després de la crisi migratòria de Ceuta. Entre les novetats, la futura llei preveu que els sol·licitants d'asil puguin romandre fins a 12 setmanes en instal·lacions policials abans que se n'autoritzi formalment l'entrada a l'Estat. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb cel mig ennuvolat, tot i que apareixeran també algunes clarianes. Les temperatures màximes entre 30 i 31 graus. Dijous, les màximes tornaran a pujar una mica. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come.
1: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a festivalmicròmetre.cat.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
4: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i embancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.

0: Hem de canviar els mobles.
1: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte i gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
6: A l'agost obrim tots els dies.
7: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
8: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
9: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
8: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
9: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
8: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
9: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
8: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar. Ràdio Marina.
10: Dale, Pepu.

0: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
1: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
0: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per a presentar-se a diferents oposicions.
1: Genial!
0: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
2: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
3: Oferta especial a JS Carnissers. Els propers dies 24, 25 i 26 d'agost, botifarra de pagès a 5,95 € al quilo. Sí, sí, ho has sentit bé. Botifarra de pagès a 5,95 € al quilo. A JS Carnissers.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are
1: you with me? Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern preveu que el traspàs de l'R1 de Rodalies es pugui acordar amb l'Estat aquesta tardor. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, espera que la Comissió Bilateral d'Infraestructura se celebri com a màxim durant el mes d'octubre i que la trobada serveixi per certificar o acordar la transferència. El traspàs afecta el tram de l'R1 entre Bifurcació Sagrera i Maçanet-Massanes i ha de concretar l'inventari i la valoració dels actius, així com la dotació econòmica corresponent. I prop de 1.500 infants han passat aquest estiu pel miniclub de Blanes, el servei gratuït adreçat a nens i nenes d'entre 3 i 12 anys i les seves famílies. L'espai, situat al final del passeig de Sabanell, ofereix activitats dirigides, jocs, manualitats, pintacares, experiments educatius i inflables. Des que es va posar en marxa, l'1 de juliol ha registrat una mitjana de 26 infants diaris i pics d'una cinquantena d'usuaris. La majoria provenen de Catalunya i de la resta de l'Estat, tot i que també destaca la presència de famílies franceses, alemanyes, holandeses, ucraïneses i belgues. Destaquem que l'incendi de Collserola a Barcelona ha quedat estabilitzat després de cremar unes 45 hectàrees de terreny forestal, principalment zona arbrada i matollar del Parc Natural. Durant la nit s'han aixecat tots els confinaments i les persones desallotjades han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dimecres juntament amb els bombers de Barcelona per assegurar els flancs, definir el perímetre i actuar sobre possibles focus secundaris. Part de la superfície afectada es troba, a més, dins d'una zona perimetrada per la pesta porcina africana. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous dominarà l'ambient assolellat fins a migdia, moment en què la nuvolositat guanyarà terreny. La temperatura màxima se situarà en valors d'entre 32 i 34 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Torna a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39 euros amb 90 i calculadores científiques a 5 euros amb 90. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
2: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
5: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
6: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
7: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat. Ràdio Marina.

0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972-96-86-55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor. Ràdio Marina.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc a la Casa Saladrigues fins al 29 d'agost. També destaquem la fira d'estiu fins al 30 d'agost, d'11 del matí a 11 de la nit, al carrer Ample, al passeig de la Mestrança i al passeig Pau Casals. I el proper 29 d'agost, també a Blanes, hi ha la trobada de gegantera a partir de les 6 de la tarda al passeig Cortins i Vieta. A Lloret, aquest dimecres, cinema a la fresca a partir de les 10 de la nit a Sa Caleta amb el film Porco Rosso. Demà dijous hi ha la Fira Alimentària Artesana a la plaça de la Vila a partir de 9:15 del matí. I el dijous també a Lloret, concert Mediterranean Guitar Festival amb Marc Segura i el seu tribut a Paco de Lucía a l'església de Sant Romà a partir de les 9 del vespre. A Malgrat de Mar, el proper dissabte, Chill Outlet, de 5 de la tarda a 9 del vespre a Can Campassol. I a Tossa de Mar tenim el diumenge 30 d'agost la 70a edició del concurs de pintura ràpida. A Calella continua el NEC, el festival Nits d'estiu, el proper divendres actuacions de North Encelos i Engai Engai, i també el proper diumenge, el darrer dia de la fira d'estiu de Calella a la Riera Capaspra, des de les 5 de la tarda fins a les 11 de la nit. A Pineda de Mar, del 27 al 30 d'agost, celebren la Festa Major i també aquests són els darrers dies de la segona edició de l'estiueig d'una programació de diferents activitats. A Tordera continuen també de Festa Major, avui és el darrer dia d'activitats, i destaquem a Santa Susana el proper diumenge, el vespreig fi d'estiu al Parc del Colomer a partir de les 6 de la tarda. També a Palafolls començaran la Festa Major, el dia 29 d'agost s'allargarà fins al 13 de setembre, i destaquem també a Santa Coloma de Farners els dimecres a la fresca, avui, dia 26, amb l'actuació de Julien León a la plaça Farners. Destaquem també a Santa Coloma de Farners, el Tons i Sons, el proper divendres, amb Every Night, a partir de 9:15 del vespre, a l'església Sant Andreu de Castanyet. Acabarem a Sant Pilar i el proper dissabte 29 d'agost i a la 43a baixada de Carretons.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Torna Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vin al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, al Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Salut desplegarà 3 projectes d'atenció integrada a la regió sanitària de Girona per adaptar el sistema a l'envelliment de la població, l'augment de les malalties cròniques i les particularitats territorials. Les actuacions afectaran, entre d'altres, la Baixa Tordera, que inclou l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Precisament en aquest últim territori, amb més de 217.000 habitants, la principal aposta serà una finestra única d'atenció domiciliària, que centralitzarà les peticions i derivarà cada pacient al recurs més adequat. També es planteja reorganitzar territorialment els serveis dels hospitals de Calella i Blanes. I un jove de Premià de Dalt ha estat evacuat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta després de caure contra les roques a Calabona, a Blanes. Els fets s'han passat aquest dimarts al migdia, quan, segons un testimoni, el jove es disposava a saltar des de les roques, però se li hauria enredat el calçat i ensopegat abans d'arribar a l'aigua. La primera valoració sanitària no apuntava a ferides de gravetat, però s'ha decidit traslladar-lo a l'hospital per precaució. L'Ajuntament recorda que saltar des de les roques està prohibit a Blanes i que Policia Local i Protecció Civil fan tasques de prevenció, especialment a Calabona i Sa Palomera. De l'àmbit general, destaquem que la pensió mitjana s'ha situat aquest agost en els 1.426 euros mensuals a Catalunya, un 4,5% més que fa un any. Catalunya és el territori de l'Estat amb més pensions i el 5è amb la quantia mitjana més elevada. Les de jubilació són les més nombroses, amb més d'1,2 milions i una mitjana de gairebé 1.610 euros mensuals. Pel que fa a les pensions de viudetat, se situen prop dels 990 euros de mitjana, mentre que les d'incapacitat permanent superen els 1.370 euros. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb cel mig ennuvolat, tot i que apareixeran també algunes clarianes. Les temperatures màximes entre 30 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i també als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès del matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem!

0: Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Preinscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.
1: Oferta especial a JS Carnissers. Els propers dies 24, 25 i 26 de... a 5 euros al quilo a JS Carnissers.
0: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
2: Hola, Gala.
3: Hola. Com va la reforma del bany? Ja tens data?
2: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
3: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jenny, te quiero, Jenny, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
5: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
4: Genial. I TAC també, oi?
5: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
4: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
5: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
0: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Pineda de Mar i els representants sindicals de la policia local iniciaran el 31 d'agost la taula de treball per incorporar al conveni les millores laborals acordades el passat 21 d'agost. Entre les mesures pactades hi ha l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals i una nova distribució dels caps de setmana amb més jornades treballades i un complement per especial complexitat sempre que es garanteixi la presència efectiva. També es crearà un complement extraordinari per 6 jornades assenyalades, entre les quals la Revetlla de Sant Joan i les 3 nits joves de la Festa Major. L'acord haurà de ser ratificat per la mesa de negociació i passar pel ple municipal abans d'entrar en vigor al gener del 2027. I Calella ja té a punt la programació de la Festa Major de la Minerva i la Fira de Calella i l'Alt Maresme 2026, que se celebraran entre el 22 i el 27 de setembre. La Festa Major comptarà amb una quarantena d'activitats i tindrà la Unió Esportiva Handbol Calella com a pregonera. Per primera vegada la fira també tindrà pregó propi a càrrec de Joan Pera. Entre els principals reclams de la Festa Major hi haurà 5 dies de barraques amb detalls o els catarres, entre d'altres. La festa acabarà el 27 de setembre amb el piromusical a la Platja Gran. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol ha impulsat una nova llei d'asil i una reforma parcial de la llei d'estrangeria per adaptar la normativa al Pacte Europeu sobre Migració i Asil. La iniciativa arriba després de la crisi migratòria de Ceuta. Entre les novetats, la futura llei preveu que els sol·licitants d'asil puguin romandre fins a 12 setmanes en instal·lacions policials abans que se n'autoritzi formalment l'entrada a l'Estat. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb cel mig ennuvolat, tot i que apareixeran també algunes clarianes. Les temperatures màximes entre 30 i 31 graus. Dijous, les màximes tornaran a pujar una mica. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tons a preu de sardina.
3: Vine a Expo Casió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
6: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern preveu que el traspàs de l'R1 de Rodalies es pugui acordar amb l'Estat aquesta tardor. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, espera que la Comissió Bilateral d'Infraestructura se celebri com a màxim durant el mes d'octubre i que la trobada serveixi per certificar o acordar la transferència. El traspàs afecta el tram de l'R1 entre Bifurcació Sagrera i Maçanet-Massanes i ha de concretar l'inventari i la valoració dels actius, així com la dotació econòmica corresponent. I prop de 1.500 infants han passat aquest estiu pel miniclub de Blanes, el servei gratuït adreçat a nens i nenes d'entre 3 i 12 anys i les seves famílies. L'espai, situat al final del passeig de Sabanell, ofereix activitats dirigides, jocs, manualitats, pintacares, experiments educatius i inflables. Des que es va posar en marxa, l'1 de juliol ha registrat una mitjana de 26 infants diaris i pics d'una cinquantena d'usuaris. La majoria provenen de Catalunya i de la resta de l'Estat, tot i que també destaca la presència de famílies franceses, alemanyes, holandeses, ucraïneses i belgues. Destaquem que l'incendi de Collserola a Barcelona ha quedat estabilitzat després de cremar unes 45 hectàrees de terreny forestal, principalment zona arbrada i matollar del Parc Natural. Durant la nit s'han aixecat tots els confinaments i les persones desallotjades han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dimecres juntament amb els bombers de Barcelona per assegurar els flancs, definir el perímetre i actuar sobre possibles focus secundaris. Part de la superfície afectada es troba, a més, dins d'una zona perimetrada per la pesta porcina africana. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous dominarà l'ambient assolellat fins a migdia, moment en què la nuvolositat guanyarà terreny. La temperatura màxima se situarà en valors d'entre 32 i 34 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
1: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb tapé o sound system, el tribut a Tina Turner o l'orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
0: Aquest 4 i 5 de setembre, no et perdis el tast al mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Salut desplegarà 3 projectes d'atenció integrada a la regió sanitària de Girona per adaptar el sistema a l'envelliment de la població, l'augment de les malalties cròniques i les particularitats territorials. Les actuacions afectaran, entre d'altres, la Baixa Tordera, que inclou l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Precisament en aquest últim territori, amb més de 217.000 habitants, la principal aposta serà una finestra única d'atenció domiciliària, que centralitzarà les peticions i derivarà cada pacient al recurs més adequat. També es planteja reorganitzar territorialment els serveis dels hospitals de Calella i Blanes. I un jove de Premià de Dalt ha estat evacuat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta després de caure contra les roques a Calabona, a Blanes. Els fets han passat aquest dimarts al migdia, quan, segons un testimoni, el jove es disposava a saltar des de les roques, però se li hauria enredat el calçat i ensopegat abans d'arribar a l'aigua. La primera valoració sanitària no apuntava a ferides de gravetat, però s'ha decidit traslladar-lo a l'hospital per precaució. L'Ajuntament recorda que saltar des de les roques està prohibit a Blanes i que Policia Local i Protecció Civil fan tasques de prevenció, especialment a Calabona i Sa Palomera. De l'àmbit general, destaquem que la pensió mitjana s'ha situat aquest agost en els 1.426 euros mensuals a Catalunya, un 4,5% més que fa un any. Catalunya és el territori de l'Estat amb més pensions i el cinquè amb la quantia mitjana més elevada. Les de jubilació són les més nombroses, amb més d'1,2 milions i una mitjana de gairebé 1.610 euros mensuals. Pel que fa a les pensions de viudetat, se situen prop dels 990 euros de mitjana, mentre que les d'incapacitat permanent superen els 1.370 euros. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb cel mig ennuvolat, tot i que apareixeran també algunes clarianes. Les temperatures màximes entre 30 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i també als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: per a tot allò que necessites, vine al Bazar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Bazar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Bazar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
1: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
2: A l'agost obrim tots els dies.
3: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Preinscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.
4: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
5: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
6: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
5: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
7: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Oferta especial a JS Carnissers. Els propers dies 24, 25 i 26 d'agost, botifarra de pagès a 5,95 euros al quilo. Sí, sí, ho has sentit bé. Botifarra de pagès a 5,95 euros al quilo. A JS Carnissers. Torna Birra Sana, el festival de cervesa artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja. A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
5: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es. Radio Marina.
6: Yeah. Can you feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Pineda de Mar i els representants sindicals de la policia local iniciaran el 31 d'agost la taula de treball per incorporar al conveni les millores laborals acordades el passat 21 d'agost. Entre les mesures pactades hi ha l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals i una nova distribució dels caps de setmana, amb més jornades treballades i un complement per especial complexitat sempre que es garanteixi la presència efectiva. També es crearà un complement extraordinari per 6 jornades assenyalades, entre les quals la Revetlla de Sant Joan i les 3 nits joves de la Festa Major. L'acord haurà de ser ratificat per la mesa de negociació i passar pel ple municipal abans d'entrar en vigor al gener del 2027. I Calella ja té a punt la programació de la Festa Major de la Minerva i la Fira de Calella i l'Alt Maresme 2026, que se celebraran entre el 22 i el 27 de setembre. La Festa Major comptarà amb una quarantena d'activitats i tindrà la Unió Esportiva amb Vol Calella com a pregonera. Per primera vegada la fira també tindrà pregó propi a càrrec de Joan Pera. Entre els principals reclams de la Festa Major hi haurà 5 dies de barraques amb detalles o els catarres, entre d'altres. La festa acabarà el 27 de setembre amb el piromusical a la Platja Gran. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol ha impulsat una nova llei d'asil i una reforma parcial de la llei d'estrangeria per adaptar la normativa al Pacte Europeu sobre Migració i Asil. La iniciativa arriba després de la crisi migratòria de Ceuta. Entre les novetats, la futura llei preveu que els sol·licitants d'asil puguin romandre fins a 12 setmanes en instal·lacions policials abans que se n'autoritzi formalment l'entrada a l'Estat. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb cel mig ennuvolat, tot i que apareixeran també algunes clarianes. Les temperatures màximes entre 30 i 31 graus. Dijous, les màximes tornaran a pujar una mica. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: No vedeu que us quedareu sense? En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès del matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. Te esperem.
4: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
5: Una iniciativa de Vitaldent.
6: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.
7: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
2: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
1: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
2: Genial!
1: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972 350918.
3: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar-ho. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.

0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
2: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc a la Casa Saladrigues fins al 29 d'agost. També destaquem la fira d'estiu fins al 30 d'agost, d'11 del matí a 11 de la nit, al carrer Ample, al passeig de la Mestrança i al passeig Pau Casals. I el proper 29 d'agost, també a Blanes, hi ha la trobada de gegantera a partir de les 6 de la tarda al passeig Cortils i Vieta. A Lloret, aquest dimecres, cinema a la fresca a partir de les 10 de la nit a Sa Caleta amb el film Porco Rosso. Demà dijous hi ha la Fira Alimentària Artesana a la plaça de la Vila a partir de 9:15 del matí. I el dijous també a Lloret, concert Mediterranean Guitar Festival amb Marc Segura i el seu tribut a Paco de Lucía a l'església de Sant Romà a partir de les 9 del vespre. A Malgrat de Mar, el proper dissabte, Chill Outlet, de 5 de la tarda a 9 del vespre a Can Campassol. I a Tossa de Mar tenim el diumenge 30 d'agost la 70a edició del concurs de pintura ràpida. A Calella continua el NEC, el festival Nits d'estiu, el proper divendres actuacions de North Encelos i Engai Engai, i també el proper diumenge, el darrer dia de la fira d'estiu de Calella a la Riera Capaspra, des de les 5 de la tarda fins a les 11 de la nit. A Pineda de Mar, del 27 al 30 d'agost, celebren la Festa Major i també aquests són els darrers dies de la segona edició de l'estiueig d'una programació de diferents activitats. A Tordera continuen també de Festa Major, avui és el darrer dia d'activitats, i destaquem a Santa Susana el proper diumenge, el vespreig fi d'estiu al Parc del Colomer a partir de les 6 de la tarda. També a Palafolls començaran la Festa Major, el dia 29 d'agost s'allargarà fins al 13 de setembre, i destaquem també a Santa Coloma de Farners els dimecres a la fresca, avui, dia 26, amb l'actuació de Julien León a la plaça Farners. Destaquem també a Santa Coloma de Farners el Tons i Sons el proper divendres amb Every Night a partir de 9:15 del vespre a l'església Sant Andreu de Castanyet. Acabarem a Sant Hilari el proper dissabte 29 d'agost i a la 43a baixada de carretons.
0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

i t'hi faltin roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen.

0: que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern preveu que el traspàs de l'R1 de Rodalies es pugui acordar amb l'Estat aquesta tardor. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, espera que la Comissió Bilateral d'Infraestructura se celebri com a màxim durant el mes d'octubre i que la trobada serveixi per certificar o acordar la transferència. El traspàs afecta el tram de l'R1 entre Bifurcació Sagrera i Maçanet-Massanes i ha de concretar l'inventari i la valoració dels actius, així com la dotació econòmica corresponent. I prop de 1.500 infants han passat aquest estiu pel miniclub de Blanes, el servei gratuït adreçat a nens i nenes d'entre 3 i 12 anys i les seves famílies. L'espai, situat al final del passeig de Sabanell, ofereix activitats dirigides, jocs, manualitats, pintacares, experiments educatius i inflables. Des que es va posar en marxa, l'1 de juliol ha registrat una mitjana de 26 infants diaris i pics d'una cinquantena d'usuaris. La majoria provenen de Catalunya i de la resta de l'Estat, tot i que també destaca la presència de famílies franceses, alemanyes, holandeses, ucraïneses i belgues. Destaquem que l'incendi de Collserola a Barcelona ha quedat estabilitzat després de cremar unes 45 hectàrees de terreny forestal, principalment zona arbrada i matollar del Parc Natural. Durant la nit s'han aixecat tots els confinaments i les persones desallotjades han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dimecres juntament amb els bombers de Barcelona per assegurar els flancs, definir el perímetre i actuar sobre possibles focus secundaris. Part de la superfície afectada es troba, a més, dins d'una zona perimetrada per la pesta porcina africana. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous dominarà l'ambient assolellat fins a migdia, moment en què la nuvolositat guanyarà terreny. La temperatura màxima se situarà en valors d'entre 32 i 34 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: No vedeu que us quedareu sense, en tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també, jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí senyora, i tots a preu de sardina.
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió, seminou i quilòmetre zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.

0: Birrosana, el festival de cervesa artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
0: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13, i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Mel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a festivalmicròmetre.com. Punt cat.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Oferta especial a JS Carnissers. Els propers dies 24, 25 i 26 d'agost, botifarra de pagès a 5,95 euros al quilo. Sí, sí, ho has sentit bé. Botifarra de pagès a 5,95 euros al quilo. A JS Carnissers.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
3: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
3: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Salut desplegarà 3 projectes d'atenció integrada a la regió sanitària de Girona per adaptar el sistema a l'envelliment de la població, l'augment de les malalties cròniques i les particularitats territorials. Les actuacions afectaran, entre d'altres, la Baixa Tordera, que inclou l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Precisament, en aquest últim territori, amb més de 217.000 habitants, la principal aposta serà una finestra única d'atenció domiciliària, que centralitzarà les peticions i derivarà cada pacient al recurs més adequat. També es planteja reorganitzar territorialment els serveis dels hospitals de Calella i Blanes. I un jove de Premià de Dalt ha estat evacuat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta després de caure contra les roques a Calabona, a Blanes. Els fets s'han passat aquest dimarts al migdia, quan, segons un testimoni, el jove es disposava a saltar des de les roques, però se li hauria enredat el calçat i ensopegat abans d'arribar a l'aigua. La primera valoració sanitària no apuntava a ferides de gravetat, però s'ha decidit traslladar-lo a l'hospital per precaució. L'Ajuntament recorda que saltar des de les roques està prohibit a Blanes i que Policia Local i Protecció Civil fan tasques de prevenció, especialment a Calabona i Sa Palomera. De l'àmbit general, destaquem que la pensió mitjana s'ha situat aquest agost en els 1.426 euros mensuals a Catalunya, un 4,5% més que fa un any. Catalunya és el territori de l'Estat amb més pensions i el cinquè amb la quantia mitjana més elevada. Les de jubilació són les més nombroses, amb més d'1,2 milions i una mitjana de gairebé 1.610 euros mensuals. Pel que fa a les pensions de viudetat, se situen prop dels 990 euros de mitjana, mentre que les d'incapacitat permanent superen els 1.370 euros. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb cel mig ennuvolat, tot i que apareixeran també algunes clarianes. Les temperatures màximes entre 30 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i també als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
1: Ai, hem de canviar els mobles.
2: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
3: Va, vinga, selfie.
4: Arnau, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
5: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
3: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
6: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Pineda de Mar i els representants sindicals de la policia local iniciaran el 31 d'agost la taula de treball per incorporar al conveni les millores laborals acordades el passat 21 d'agost. Entre les mesures pactades hi ha l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals i una nova distribució dels caps de setmana, amb més jornades treballades i un complement per especial complexitat sempre que es garanteixi la presència efectiva. També es crearà un complement extraordinari per 6 jornades assenyalades, entre les quals la Revetlla de Sant Joan i les 3 nits joves de la Festa Major. L'acord haurà de ser ratificat per la mesa de negociació i passar pel ple municipal abans d'entrar en vigor al gener del 2027. I Calella ja té a punt la programació de la Festa Major de la Minerva i la Fira de Calella i l'Alt Maresme 2026, que se celebraran entre el 22 i el 27 de setembre. La Festa Major comptarà amb una quarantena d'activitats i tindrà la Unió Esportiva amb Vol Calella com a pregonera. Per primera vegada la fira també tindrà pregó propi a càrrec de Joan Pera. Entre els principals reclams de la Festa Major hi haurà 5 dies de barraques amb detalles o els catarres, entre d'altres. La festa acabarà el 27 de setembre amb el piromusical a la Platja Gran. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol ha impulsat una nova llei d'asil i una reforma parcial de la llei d'estrangeria per adaptar la normativa al Pacte Europeu sobre Migració i Asil. La iniciativa arriba després de la crisi migratòria de Ceuta. Entre les novetats, la futura llei preveu que els sol·licitants d'asil puguin romandre fins a 12 setmanes en instal·lacions policials abans que se n'autoritzi formalment l'entrada a l'Estat. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb cel mig ennuvolat, tot i que apareixeran també algunes clarianes. Les temperatures màximes entre 30 i 31 graus. Dijous, les màximes tornaran a pujar una mica. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tons a preu de sardina. Ha!
5: Vine a Expo Casió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
6: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Xampa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio
2: Marina. We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Oferta especial a JS Carnissers. Els propers dies 24, 25 i 26 d'agost, botifarra de pagès a 5,95 euros el quilo. Sí, sí, ho has sentit bé. Botifarra de pagès a 5,95 euros el quilo. A JS Carnissers.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern preveu que el traspàs de l'R1 de Rodalies es pugui acordar amb l'Estat aquesta tardor. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, espera que la Comissió Bilateral d'Infraestructura se celebri com a màxim durant el mes d'octubre i que la trobada serveixi per certificar o acordar la transferència. El traspàs afecta el tram de l'R1 entre Bifurcació Sagrera i Maçanet-Massanes i ha de concretar l'inventari i la valoració dels actius, així com la dotació econòmica corresponent. I prop de 1.500 infants han passat aquest estiu pel miniclub de Blanes, el servei gratuït adreçat a nens i nenes d'entre 3 i 12 anys i les seves famílies. L'espai, situat al final del passeig de Sabanell, ofereix activitats dirigides, jocs, manualitats, pintacares, experiments educatius i inflables. Des que es va posar en marxa, l'1 de juliol ha registrat una mitjana de 26 infants diaris i pics d'una cinquantena d'usuaris. La majoria provenen de Catalunya i de la resta de l'Estat, tot i que també destaca la presència de famílies franceses, alemanyes, holandeses, ucraïneses i belgues. Destaquem que l'incendi de Collserola a Barcelona ha quedat estabilitzat després de cremar unes 45 hectàrees de terreny forestal, principalment zona arbrada i matollar del Parc Natural. Durant la nit s'han aixecat tots els confinaments i les persones desallotjades han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dimecres juntament amb els bombers de Barcelona per assegurar els flancs, definir el perímetre i actuar sobre possibles focus secundaris. Part de la superfície afectada es troba, a més, dins d'una zona perimetrada per la pesta porcina africana. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous dominarà l'ambient assolellat fins a migdia, moment en què la nuvolositat guanyarà terreny. La temperatura màxima se situarà en valors d'entre 32 i 34 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal, més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Ràdio Marina.
7: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
8: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
8: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
8: Bona nit, bona gent. Són les 9 i 4 minuts de la nit i comença oficialment el quilòmetre zero de Ràdio Marina. 56 minuts plens de la millor música de proximitat cantada en la llengua de Pompeu Fabra, per molts considerat el pare del català modern perquè va unificar i fixar la normativa ortogràfica del català ja fa una colla d'anys, el 1913, ni menys ni menys, i va crear el Diccionari General de la Llengua Catalana i la Gramàtica Catalana, també. Bé, però d'això ja ha plogut força. I amb aquesta llengua nostra anem a compartir una bona estona de bona música. Si voleu, apugeu el volum del cotxe, a la cuina i on sí que estigueu en aquests moments escoltant el quilòmetre zero, que arrenquem el motor del programa d'aquest dimecres 26 d'agost. Ai, el mes d'agost, que ja se'ns escapa de les mans, eh? Comencem avui perquè la nit sembla que serà nostra. Títol de la cançó, a més, que està sonant al quilòmetre zero. Els Amics de les Arts, que celebren aquest 2026 la seva gira de 20è aniversari.

Coneixes aquesta veu? Eva Amaral. Del duo Amaral també canta en català en aquesta col·laboració. A la nit sembla que serà nostra. Una de les cançons que escoltaràs als concerts que venen propers dels Amics de les Arts. El 29 d'agost a Sant Hilari Sacalm, a la Festa Major, a les Barraques. I el 4 de setembre, a Vidreres. Canviem de tema. Paula Valls, és estrany.

La cantautora de Manlleu, Paula Valls, que celebra aquest 2026 10 anys de trajectòria musical en solitari. Avui també al quilòmetre zero. I ara seguim amb un home que de tant en tant ens fa plorar a tots, als escenaris i als concerts, en els seus directes, però que aquest any ha decidit fer, doncs, un canvi d'estil, diguéssim. Parlem del Joan Dausà, l'únic capaç de fer que un català mitjà deixi anar una llagrimeta mentre s'ajusta la barretina. La cançó Gegants, bromes a part, Joan Dausà. Ara...

Un quart de 10 de la nit. Segueixes el quilòmetre zero, el programa de música de proximitat en català a Ràdio Marina. I tot seguit anem enrere en el temps. Ja saps que ens agrada això d'anar endavant i enrere en el temps, repassant el que eren èxits també, com aquesta cançó del 2007 que t'hem preparat ara. Una cançó que va veure la llum doncs, ja fa unes quantes temporades com a part del seu aclamat disc d'estudi Com anar al cel i tornar. Et parlem dels Pets. Escrita per Lluís Gavaldà amb el seu habitual bisturí a gradols. El tema retrata de manera magistral la sensació de ser un segon plat.

0: Els Pets, que estan de gira celebrant el seu 40è aniversari.
1: Solament et tinc quan ets en bassa, com és un trist segon plat. Per què no tornes a començar, tu i el bailet al meu costat?
0: Una gira espectacular titulada Cantant les 40, segona part.
1: Permís per entrar a casa teva i quedar-m'hi per sempre.
0: I, per exemple, el 29 d'agost estaran amb una actuació gratuïta a la Festa Major de Castellfollit del Boix. El 3 d'octubre, al Festival Avellana Fest a Brunyola. I el 28 d'octubre, ja a la tardor, concert especial de la mítica Sala de Concerts del Palau de la Música Catalana. I ja que estàvem parlant dels Pets, doncs mira, ara una dels Figaflaues, però que compta amb la col·laboració especial de Lluís Gavaldà. Ens encanta el Xalala, Figaflaues i Lluís Gavaldà.
2: Camí

0: Ajuntant dues generacions en un mateix estudi, el duet de moda de Valls, els Figaflowers, que s'han proposat que tot el país balli bachata i reggaeton en català. Es van ajuntar amb el mateix Lluís Gavaldà dels Pets per signar aquest himne de bon ratllo. I també tenen algunes dates de concerts interessants. El 30 d'octubre, ja a la tardor, a la Castanyada del Cabró Rock a Montmeló. I el 21 de novembre, el festival Calso Fest a Valls, tancant oficialment la seva era discogràfica, diuen. També els trobarem a faltar. Esperem que sigui una aturada temporal. Continuem el quilòmetre zero ara amb una altra col·laboració molt interessant. Roba Estesa i Antònia Font, amb Calma.
1: M'he comprat una planta verda. M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc...

Amb calma ens prenem la vida, eh? Ajuntant el folk festiu i feminista del Camp de Tarragona amb les roba estesa i el pop galàctic de Mallorca amb Antònia Font. Una col·laboració de Somni que es va cuinar l'any 2024 com a part de l'àlbum Roba Permanent de Roba Estesa. Coneguda per ser una de les bandes més inclusives del panorama, tots els seus grans concerts compten amb la traducció en directe en la llengua de signes catalana.

Primeres notes d'una de les cançons de Cesc Freixas, que també volem recordar, ara retirat del panorama musical. Però amb bons temes com aquest, baixem una miqueta a les revolucions de la nit per escoltar la cançó titulada Aigua.

0: Una d'aquelles propostes fresques que demostren que el pop-rock en català continua renovant-se i buscant noves sonoritats sense perdre l'essència de la guitarra de tota la vida. I ara a punt de sonar la veu de la barcelonina Su. Passen coses.
1: Estan passant coses al meu cap.

És això, la vida passa en coses, no? Ens les explica Sue. Que el 5 de setembre estarà a Mataró, al Posidonia Fest, al Port de Mataró, amb la seva agenda de concerts, també, que treu fum aquest estil 2026. I el 23 d'octubre, a Reus, a la sala Lo Submarino, com a part del Festival Accents, també hi ha la Sue en concert. I ara ens posem les ulleres de sol i una actitud urbana per escoltar a Edu Esteve. Ell viu en una primavera perpètua amb temes com aquest, que sonen al quilòmetre zero.

L'Edu Esteve, nascut a Badalona, va saltar la fama massiva gràcies a la seva participació en la primera edició del talent show Euphoria de TV3, on va destacar pel seu gran control de la dansa i el ritme sobre l'escenari. El recordes?

Abans, però, d'estar al seu èxit de TV3, ja havia tingut altres èxits, altres cançons autoeditades. I ara, atenció, perquè, recordem, saltem enrere en el temps amb els Glaucs.

Els Glaucs, que no sé si els recordes o si et sonen. Potser ni tan sols hi eres.

0: Doncs els Glaucs va ser un dels grans referents del pop-rock català nascut a la segona meitat dels anys 90 a Begur, al Baix Empordà, liderat per la veu i el carisma de Jofre Verdagí.
1: El temps no canvies el color dels teus ulls glaucs.
0: I una curiositat, la paraula glauc o glauca en femení prové del llatí i s'utilitza per a descriure un color verd clar que té matisos grisos, blaus o blanquinosos. Preciós, oi? Recordant, doncs, el rock que es cantava i balades de la dècada dels 90 en català. I ara et volem preguntar si alguna vegada t'ha passat això de sortir de casa i donar tres cops a la butxaca o al bolso abans de sortir, per aviam si t'emportes tot el que t'has d'emportar. Que el sexenni ho tenen molt, molt clar. Es tracta de no deixar-se mai ni mòbils, ni claus, ni cartera. Així sona una de les cançons que es porten sonant i movent.
1: Recordo el gust.
0: Des que es van llançar l'any 2022.
1: Sexenni.

Para de l'orella, que van als concerts del Sexeni, que encara queden aquest estiu. El 4 de setembre, el concert gratuït a la Festa Major de les Borges Blanques. El 12 de setembre, actuació a les Barraques de Castellà del Vallès. I el 25 de setembre, concert a Barcelona dins les festes de la Mercè. Mòbils, claus i cartera del Sexeni. I ara canviem completament de ritme. Anem cap a Bellvitge per rebre els cantautors canalles i autèntics que tenim a casa nostra. Un d'ells és Dani Flaco, el cor per la boca.

Un dels temes de Dani Flaco, El cor per la boca, que ens feia recordar l'any 2007. Tres quarts i dos minuts de deu. Com estàs? Com portes el vespre d'aquest dimecres 26 d'agost? Últims dies del mes d'agost, els haurem d'aprofitar bé. Que ara ens queixem molt de la calor, perquè és veritat, ha fet molta calor, però després quan se'n vagi direm... I ara la veritat que bé que s'està ballant sota la lluna, oi? I més amb una lluna com la d'avui, que si no és plena poc li faltarà. Amb Sara Roy i la versió d'aquest clàssic...

Bé, per què no? Una bona nit per ballar sota la lluna. Una cançó que no és 100% original, que és una mena de barreja deliciosa, de versió en català del Dancing in the Moonlight. El recordes? Un clàssic dels 70 de Sherman Kelly, mundialment popularitzat als 90 per la banda Top Ladder. Amb la veu de Sara Roy. Que té uns quants concerts programats properament, també.

So més contundent al quilòmetre zero. El record dels Kabul Baba, un grup gironí de rock fundat a cavall dels anys 99 i 2001.

amb Scorpio, el nom artístic de la Clara Sánchez, coneguda popularment pel seu gran impacte a la primera edició del programa Eufòria. I aquesta cançó que parla de saber tancar etapes a la vida, dir sayonara, baby. El que t'hem de dir nosaltres també d'aquí un 3 i no res, perquè s'acaba el temps del quilòmetre zero d'avui dimecres. 3 minuts, encara no, i arribarem a les 10.

0: Bé, doncs el que et dèiem, l'abraçada radiofònica ben gran de qui t'ha fet costat i demà hi tornem a les 9, eh? Que passem llista, ja ho saps. El meu nom és Marta Fuera Pons. I avui ens acomiadem al ritme dels Banda Neon, que s'han consolidat com una de les grans revelacions i propostes més potents de la música festiva, amb temes com aquest que ja sona al quilòmetre zero, que diuen que és guapíssima.
1: No m'agrades, m'encantes, quan em mires em mates.
0: Apa-li, amb Banda Neon, arribem a les 10. Que acabis de passar una molt bona nit. Fins demà. Mira

baby girl, baby girl. Oh, uh-huh.